0: Se queres volver a escoitar La Resistance, visita a nosa web coacfm.org.
1: Audios seleccionados. Coac FM.
2: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació